0: es reuneix amb representants d'organitzacions agràries i cooperatives per abordar les últimes ajudes destinades al sector agrari. També a aquestes hores, però en Guadassuar, a la Ribera Alta, Agroseguro visita un camp d'esta zona per a comprovar els importants danys ocasionats per la rebentada tèrmica registrada el passat 20 d'agost sobre la producció del caqui en la zona. I el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, està avui a Polop, a la província d'Alacant, i està visitant l'escola infantil de primer cicle Ponoix. I en pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 29 anys i investiga també a una dona de 26 per la seva presumpta implicació en uns fets ocorreguts el passat 15 d'agost a la localitat castellonenca de Viver, durant la celebració d'una discomòbil en la qual un home hauria encanonat directament a una persona amb una pistola. Posteriorment va resultar que va eixir il·lesa. La baralla es va agreujar en els voltants dels domicilis d'una de les implicades, fins on es van desplaçar diversos familiars.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: Bona vesprada. El sindicat d'infermeria SATSE ha considerat insuficients les places d'infermeria que la Conselleria de Sanitat crearà per atendre a persones amb problemes mentals i addiccions. Així, ha criticat que el govern autonòmic responga a la crisi de salut mental amb només 9 places d'infermeres especialistes per a tota la Comunitat Valenciana i ha lamentat que derive a altres partides la contractació d'infermers experts en salut mental. Parlant de sanitat, l'Hospital Universitari de la Marina Baixa ha reforçat l'atenció integral a les persones amb càncer amb una consulta especialitzada en cardio-oncologia creada a l'octubre de l'any passat per a previndre, detectar i tractar de manera precoç les complicacions cardiovasculars associades als tractaments oncològics. Des de la seva posada en marxa, la consulta ha atès ja a 241 pacients. En pàgina de successos, un home de 27 anys ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat aquest dijous per un altre home en el barri valencià de Patrais. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar al 112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir a la zona i van auxiliar a la víctima. És un home d'origen senegalès que tenia una ferida sagnant al braç. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneix dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia judicial de la comissaria de Patrais s'ha fet càrrec de la investigació. I també la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport Alacant a Elx a un home de 57 anys, fugitiu de Països Baixos, que va ser condemnat per tentativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: 20 de fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybel.
1: Hola, Boro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Molt bé.
2: Pues ahí estem, de divendres.
1: De divendres ja.
2: Fi de setmana festiu, moltes coses, moltes... La veritat és que, mira, la bona agenda d'avui pa tope, altra vega.
1: Claro, divendres... Ja te ve que en dos fulles.
2: Sí, lo que ve, ara lo que ve hasta el dia 8, 9, 10 és molt, claro, perquè ve moltíssim, que se va ajuntar també en lo de... En lo de... la elecció de les falleres, del jurat de les falleres i cordonor, etc. O sea, va ajuntar un poquet en tota la història, no? Però queden moltes coses encara. I per exemple, en un poble que diu, ahí està la Palmira, diguen, que fa este venint a Castelló? Perquè no la gana.
1: Perquè n'hi ha festa.
2: Perquè n'hi ha festa.
1: Ahí va, Boro.
2: No, però té un motiu especial lo de Toràs, no? Toràs és un puesto que no sé si conegueu, és meravellós. O sea, és un rinconet, no? L'alcalde dirà, no digues, no faig molta propaganda, que no vinguin
1: tots. Que ara després tots allí, no cabrem tots.
2: És meravellós, és meravellós. Però demà va la Falla Major de València i l'acord d'honor a la professor i tal. Entonces demà és un dia que les falles van a visitar també, però Carmen torna a casa, que és lo més curiós, no? I l'alcalde sé que va estar molt orgullós, diu, jo te cridaré meus seus contes, alcalde. És l'alcalde d'un posto tan xulo i tan bonico que per la nit ja te tapes per dormir.
1: Ai, això és lo millor ara en este horatge que fa.
2: Pues está el tío Carlos, el alcalde de Toràs, que es un fenómeno, que es una persona espectacular, que tengo la sort de conèixer, le conegut estos anys y que nos cuenta cosetes. Don Carlos, alcalde, ¿cómo está usted?
1: Hola, alcalde.
3: Hola, bon dia.
2: Per el matí.
3: Pues así estem. Patint calor, que ara fa molta calor.
2: Ara sí, però això...

0: El dia sí, no? Però per la nit refresca en Toràs o què?
1: Per la nit, sí, per la nit encara dormim en la finestra tancada.
0: Ai.
1: Sí, ara acabem d'eixir de missa i això. Pues anem guapos. Ara només tinc ganes d'arribar a la plaça i fem una cervesa fresca.
0: Això és l'actitud, clar que
2: sí. Això les festes no canvia mai. Bueno, además un dia especial, además el dia de la professora, és el Cristo, no? Les festes en honor al Cristo.
1: Sí, demà és el dia gran de Toràs. Sí. I més gran encara enguany perquè tindrem així la falla de la Major de València, a Carmen i a la seva corda, no? O sigui, és una situació històrica perquè no mai hem tingut una fallera major. Major, hem tingut falleres de districte, de pobles i de més, però la fallera major mai en la vida. Entonces, és una ocasió única.
2: Quants habitants de Toràs?
1: Habitants de censo, pues estem ara en 340.
2: Pues tenim 340. Tindre la fallera major de València.
1: Imagina't.
2: Encara que no siga de censo, encara que siga de visita, però bueno.
1: El problema que tenim és que tenim 1.000 viviendes, 900 i pico viviendes.
2: Uh-huh.
1: Entonces, si multipliques ara i demà mateixa que vindrà la fallera major en la festa del Cristo i algo més, pues demà podem arribar a 5 o 6.000 persones.
2: Bueno, benvinguts siguen a conèixer allí un lloc tan meravellós i tan bonic com és Toràs, clar que sí.
0: No, sí que jo anava a preguntar quina és la vinculació que puga tindre, que molta gent s'ho estarà preguntant, Carmen amb Toràs.
2: Claro, claro.
0: Té un vincle familiar,
1: bueno, Carmen, el... Su abuela era de así, y la bisabuela, y los bisabuelos, y demás. Pero ella va a venir ya cuando su madre pues la está esperando que naciera la criatura. O sea, que desde que va a nacer, pues está relacionando todas. Han tenido casas, ha criado así, ha tenido así la seva juventud, hasta que su padre me va a decir, la meva filla, cuando tenga 17 años, vull que és de lo que se diu així la camarera del Cristo.
0: Uh-huh.
1: I en l'any 2017 va eixir de 7 anys com a camarera del Cristo de Toràs.
0: Molt bé.
1: Uh-huh. I així sí, la vinculació total.
0: La vinculació
1: total.
0: De la història del poble, clar que sí.
2: Esta nit teniu cordà, tu. Acordà que jo he vist imatges, no? Cordà, però és molt xula la cordà que fan allí en Toràs, eh? És esta nit, no?
1: Sí. Esta nit se va començar a fer, pues... Pues fa més de 100 anys, perquè hi ha premsa escrita que ho diu, fa més de 100 anys se va fer la corda, que era una cosa pues, entre amics i demés, i algú que havia begut una miqueta més que menys, però ara ja pues, la cosa és bestial, la veritat que és bestial, perquè es comença a la una i a les 4 o les 5 encara estan tirant cuets. Sí, tota la nit.
2: Pues demà,
1: Toràs. Hi ha 400 i pico quilos, n'hi ha de pólvora.
0: Uh-huh.
1: A demà.
0: I, claro, perquè és una festa popular, vale, és una festa
1: perdón,
0: religiosa.
1: Dic demà...
0: Dius esta nit,
1: dic demà perquè després del cotxe.
2: Sí, bueno.
0: Ah, sí, clar. Exacte. La nit del divendres, no esta nit, és de matina.
1: A la una, primera hora del dia.
0: Preguntava jo, alcalde, que sí que és una festa religiosa, en el punt religiós, i també en el punt també més festiu. M'imagino que se coordinen, no?, amb els clavaris o amb les camareres i l'Ajuntament per a organitzar una festa per a tots, no?, amb l'acordà, amb algo de música, amb els passacarrers, sí, amb la processó...
1: Així venia per lo mateix que n'hi ha en qualsevol poble del nostre ben bollu reino de València. I és això, música, gastronomia, festa, uh-huh, cuets,
0: uh-huh,
1: i com no, la devoció als santos patronos, i
2: claro,
1: en fi, lo de sempre.
0: Uh-huh.
1: I que la gent pues, torna al seu poble i disfruta de veure els amics que fa temps que no veuen, i... Això és una festa social.
2: Sí, gran. Això sempre és bonic. Pues demà serà un dia històric, sí, un dia per la història, per la memòria de Toràs, una feira major de València, que home, no, pues,
1: imagina,
2: és molt gran. Ja t'ho dic jo. I és un pobre...
1: L'únic que ha faltat és una cosa enguany, i és que estàvem esperant que vingués el gran Boro Peiró a jugar al truc.
0: Demà.
2: Todo se andará.
1: Sí.
2: Jo és que lo que no puc fer, alcalde, és anar... És que me sent com Jaume Primer. Allà on vaig conquista territori, i és que no pot ser, en sèrio. Jo vaig allà...
1: Jaume Primer, però...
2: I entonces ho pensi, dic, anem i guanyem, i de repente dic, ostres, altra vegada, alcalde més amat, dic, sinó que... A l'any que ve, tindrem...
1: Parlar malament impronte, tan cagats.
2: Sí.
0: Ah, clar, ahí ja és, alcalde, ja és.
2: Sí, bueno, aprofitant que estem així i que tenim l'alcalde, Toràs sofrí fa 3 setmanes la pedrega, s'ha repartit, uh-huh, en Toràs i Betxí.
1: Ja 15.
2: I tot bé o què? Ja que, home, que se preocupen també de fer un poquet d'altaveu perquè la gent sàpia, però
1: sí,
2: caigué tota la pedra del món allí.
1: És el que jo dic sempre, que los de Toràs som immortals.
2: Ui.
1: I clar... Ella.

0: Si no, pues qualsevol cosa pues no m'ordona poc. Fa 4 anys, el mateix 15 d'agost, vam tindre l'incendi que va socarrar tot el terme. Ja ho tenim prou obert, el terme, i ja, este 15 d'agost d'enguany pues va caure una pedregall, una tormenta pues impressionant, de més de 140 litres, en més de 140 litres en menys d'una hora. O sigui, això va ser... S'acaba el món, però...
1: Està tot bé, l'important és que està tot bé.
2: Important.
1: Pues alcalde, sí. Va bon per ahir, jo t'ha pegat una brasa, és que vaig a pujar a posta allà, a veure, home.
0: Te
1: convides una cerveseta.
2: Això que no falte.
0: Sempre sereu ben rebuig, així, en este poble, a tots vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies, alcalde, i a gaudir de les festes.
1: Ara, si s'omplit hores de gent a partir d'ara, la culpa teua per vendre-lo també en la ràdio. Ja ho saps.
0: No va aparèixer en una emissora de ràdio tan important.
1: Home, clar. No tan important com l'alcalde. Va, tira. Un abraç, mestre. Demà quan estigui el tio Prades per allí, tu i jo farem un algo farem, no patisques.
2: Exacte, un algo.
0: El que sigui menester i el que faig a faltar.
1: Gràcies, alcalde.
2: Gràcies.
1: Un abraç.
0: Adéu. Adéu a vosaltres. Adéu.
1: Demà va ser superbonico perquè és veritat que la Fira Major de València, la infantil, són autèntiques autoritats. Entonces, anar a un poble com tu, Carmen Fontreina de les Festes, sa mare també, de tradició, de costum, però demà va ser un dia, jo m'he parlat amb l'alcalde diverses vegades, bueno, què podem fer, tal, no sé què, dir, deixa't portar, alcalde, disfruta, home, la professor, clar. I tal, i tindre-la de protagonista va ser algo,
2: ja pues, està, pues, no cal molt més, claro. Bàsicament.
1: Uh-huh. I ara, pues això, estem en totes les festes que anem mogolló, perquè mira, Xàbia té Bous a la Mar, Villarreal, comença avui les festes, Villarreal té, lo de Villarreal també fa festes molt xules, sí. Villena, que té concert Castell i Verbenes, així anava a destacar pues, Benifalló de les Valls, que té Bous, Xupinàs i la Mònaco, on anava avui el Xemessí, Ensayo, Rótova, té Despertar a mi, s'atraca correguda, tal, tal, Moncà, té l'orquestra Twister, les orquestes van a tope.
2: Sí, a tope, a tope.
1: Vaig per amunt, perquè anem coses... Està per així la... Torna a estar la...
2: La Monte Carlo?
1: La Monte Carlo està avui en...
2: Festes,
1: orquesta pirata, Mislata, sí, en Pusol.
2: No, demà
1: Tributo
2: Mislata.
1: A la oreja de Van Gogh i DJs en el Puig, ni de Palles i la Monte Carlo. Uh-huh. En Font de la Figuera del Verbena, en Segorbe tenen la Bomba Real, es Misa, Masqueta, Balletra de Flors, Provesó, i saps que actua avui? Malú.
2: Ah, mira.
1: Sí.
2: Collí.
1: I després, la Panorama està en Alaquàs. Uh-huh. Misa, espectacle pirotècnic, Provesó Castell, i Puigà de Sant Miquel i la Panorama. El Cora té Bous, Sueca té Dia de Color, té l'Espiga Rock, sí. Té Remember i Nid Humor, uh-huh. Rafael Buñol té l'orquestra Belladona i Disco Mòbil, Benaguasil té Tributo Nino Bravo, ojo, cuidado.
2: Ojo.
1: Toràs té avui, per exemple, Missa Baturra, té Fox, té Professor i té Cordà, el que ha dit l'alcalde. Uh-huh. I després n'hi ha Bous en Llato, en Gilet, en l'Alcora, en Benassal, en Benafigós, en Alcosebre i en Sorita. Jo me tinc que fer un això de tots els pobles xulissis que n'hi ha, que barbaritat. Mm. Però tenim que anar a veure a Rafael i Camilo VI, i vos he dit dos vegades, dos icones musicals que siguen vigentes i va ser algo espectacular, el que fan aquí els amics de Casino Cirsa e Fentum que un...
2: Dinner Show.
1: Com t'encanta de Dinner
2: Show. M'encanta dir Dinner Show.
1: Una de sus senyes d'identitat, una de les senyes d'identitat del Casino Cirsa, és veritat.
2: Estava esperant que ho diguera.
1: Pues, jo t'hi dic una cosa, n'hi ha que ser atrevit per fer això, però sé que ho fan de categoria.
2: Home, i tant.
1: I els tributos són xulíssims per Rafael i Camilo VI, 11 de setembre. És un dia espectacular i meravellós per poder disfrutar d'això. Ja ho sabeu, casinocirsavalencia.com. Compra les entrades de vosaltres dos i les de Begoña i la meua i ja hi vos acompanyem.
2: Les de Andrea.
1: I també. Iau.
2: Has dit de Begoña i meua.
1: Pa què patir? On anem a guinar avui?
2: Ai, on anem a Bacall.
1: No, pregunte.
2: Sí, sí, a Bacall, a Jardines de Bacall. Allí una zona a jardinar, preciosa, unes paelles meravelloses. Ah, este no me l'enduc, el que ve per ací.
1: I este ja vol vindre, ja, tan pronte.
2: Este també vol vindre, collir, quan som, che. Tindré que reservar pa tots, però bueno, ara li cridaré a Jardines de Bacall. No.
1: Sempre estàs renegant.
2: Sergi, te faena, ala, els deixem en esports i després informatius a les 12:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Bon cap de setmana, Boro. I bon cap de setmana també a vostès. Que siguen feliços. Adéu.

0: amb els sindicats Ampey i CESIF. Tot i això, l'acord no compta amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals que mantenen obert el conflicte educatiu. Ramon Pérez.
1: L'anunci l'ha fet este matí el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una visita a una escola bressol de Polop, a la Marina Baixa. Allí, Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat.
2: Que cuando hay voluntad de diálogo, que cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo. Porque entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
1: Ara bé, els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i adverteixen ja que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candel, STPB, Txelo Valls, Comissions Obreres.
3: Sorprèn que encara estiga per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara de del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat durant aquests anys.
4: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
1: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat ja noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen eixa porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les reivindicacions.
0: També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis de centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a aquest inici de curs. Aquest mateix matí, docents d'Alacant que ja estan en els centres planificant el curs han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de dos días para el inicio del curso, no se han creado los refugios climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
6: Hemos visto termómetros ahora de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
5: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
0: I Agroseguro estimen de 7 milions d'euros les indemnitzacions per als danys ocasionats en el cultiu del caqui per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost. Pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar, recordem, unes 2.400 hectàrees, en la seva majoria a la comarca de la Ribera, amb importants danys en la producció. Núria Moreno.
7: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
8: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya ja poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en aquest cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no sols és este any, sinó a tres anys hem tingut també altres episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues no podríem tirar avant.
7: En una visita avui a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a realitzar ja les taxacions.
9: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas dos semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
0: I la Generalitat assegura tindre en marxa 150 milions d'euros també en ajudes per al Camp Valencià. El conseller d'Agricultura ha mantingut aquest matí una trobada de treball amb les principals organitzacions agràries valencianes.
1: Miguel Barrachín ha tret pit d'aixes ajudes i ha especificat que una de les voluntats primeres del seu departament passa per contribuir a garantir el relleu generacional al camp.
10: Los incendios han vuelto a demostrar lo evidente. Los campos trabajados y cultivados son el cortafuegos más eficaz del mundo. Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la Comunidad Valenciana. Y aspiramos a que lleguemos hasta 700 chicos y chicas.
1: Les organitzacions agràries valencianes defensen que aquestes ajudes públiques naixen per la pressió dels llauradors. A Carles Peris, Unió Llauradora, Cristóbal Aguado, Associació Valenciana d'Agricultors.
11: S'ha aconseguit que s'habilite una nova ordre d'ajudes, que serà de 8 milions d'euros, que constarà de 7 milions d'euros per a joves i 1 milió d'euros per a nouvinguts.
12: Mos agrada veure una conselleria activa, que tots els tècnics mos han informat dels tràmits que estan fent i que la majoria de gent ha respost.

0: d'una forma positiva.
1: Per cert que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que arrenca estos dies i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema.
2: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
1: El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, participa avui en el Consell de Política Fiscal i Financera, en el qual es va a votar el nou model de finançament autonòmic.
3: Ha decidit participar malgrat l'absència de la Comunitat de Madrid, que va animar a fer el mateix a la resta d'autonomies governades pel PP, encara que en l'entrada confirmava el seu vot en contra. Considera Rovira que és una proposta unilateral del govern pactada amb Esquerra Republicana de Catalunya.
4: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
1: I la polèmica política d'avui la protagonitza el president de la Diputació de València i líder del PP en esta província, Vicent Mompó, que ha qualificat en un missatge en el seu compte de X a la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, de llepaculs del president del govern Pedro Sánchez, i li ha dit textualment: no vals per res, així declara.
5: Un missatge de Mompó en resposta a un tuit de Morant on l'acusava que el dia de la dana la Diputació va avisar als seus treballadors i va suspendre activitats, però va decidir avisar només al seu entorn, segons Morant, i no a la resta dels valencians. El Partit Socialista acusa Mompó de masclista i maleducat i li exigeix disculpes immediates.
1: I el nou Hospital General Universitari de Castelló avança en els seus tràmits i manté, segons el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, el calendari previst per a finals de 2026. Assegura el conseller que el projecte està en temps i forma. Castelló, Juanjo Tobar.
6: El conseller ha explicat que els diferents procediments s'estan realitzant de manera paral·lela, inclosa l'expropiació de parcel·les i la tramitació del projecte. Marciano Gómez es mostra confiant.
7: Nosotros sí que cumplimos. Yo llevo a gala que se vayan cumpliendo los plazos que voy diciendo. Yo me encontré una maqueta, me encontré un terreno donde no había, insisto, no había ni una parcela y hemos tenido que hacer una labor improbada, una labor difícil.
6: Recordem que el nou hospital contempla 31 quiròfans, 26 sales d'intervencionisme i més de 700 habitacions individuals. També duplicarà els box d'UCI fins a arribar a prop de 60 llits.
1: I el xiquet ferit al Zira, a la Ribera Alta, segueix ingressat i evoluciona favorablement a l'Hospital La Fe de València després del tràgic accident d'este dijous a la Casella, on va morir la seva germana de 11 anys, Emma, quan els va caure damunt el pilar de les instal·lacions d'un motor de rec. L'Ajuntament del Zira ja ha mostrat el condol a la família Onda Cero, la Ribera a Virginia Delgado.
8: Els menors, fills del celador suplent de la Societat de Recs de la Casella, es trobaven en una hamaca subjecta al porxe de la casa quan l'estructura va cedir. El SAMU va reanimar la xiqueta, però va morir posteriorment a l'Hospital de la Ribera. La policia científica investiga les causes de l'accident, mentre l'Ajuntament d'Alzira ha traslladat les seues condolències a la família.
1: Quant a l'oratge, la calor continua sent protagonista també en este 4 de setembre. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui divendres la vista taronja en tota la província de València per altes temperatures. Arribem a les 2. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Se acuerdan del concepto de financiación singular? Aquel diseño de hace 2 años ya, el embrión que pactaron el PSC y Esquerra. La financiación singular para Cataluña, que fue la clave para que Salvador Illa pudiera ser presidente de la Generalitat, el favor, y de que luego pudiera sacar adelante sus primeros presupuestos. Luego ya llegó el apretón de manos en la Moncloa, en enero, entre Sánchez y Oriol Junqueras, el regalo de Reyes para el independentismo. Pues hoy lo recuperamos, el modelo de financiación a la carta, el traje a medida para que Cataluña esté contenta, tenga plena soberanía fiscal y acabe con agencia tributaria propia. Este concierto a la catalana, que tiene en contra a todas las comunidades autónomas, menos a Cataluña, claro, y a Canarias, que le viene bien y se ha sumado. Todas las demás.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és divendres 4 de setembre i quan són les 2:30, ja saben, fins a les 3 de la vesprada compartim mitja horreta de ràdio per a informar-los, per a entretindre-los i sobretot per a fer eixe recorregut.

0: recorregut que ens encisa per les nostres emissores, tota esta xarxa d'emissores que tenim a la Comunitat Valenciana d'Onda Cero. Doncs anem a fer parada en algunes d'elles, obrirem les portes del rebost per a parlar-los de gastronomia, però no concretament de ningun plat ni de ningun tipus de producte. Avui parlarem d'iniciatives diferents, iniciatives que tenen a veure amb el juntar-se en una taula i compartir moments. El vi té molt a veure en el nostre programa d'avui, ho van a descobrir en seguida, però moltes altres coses curioses, a més de plans d'activitats, de cultura, d'oci a tot arreu de la comunitat. Això ho abordem de seguida. Primer, ja saben, ens fiquem un poc al corrent per als que s'incorporen ara a esta sintonia de les notícies de la jornada d'avui. Amparo Piqueres, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Anem a fer un repasset a les notícies, conta'ns.
1: Bé, doncs comencem parlant d'educació perquè el Consell aprovarà la pròxima setmana la primera pujada salarial per als docents de l'educació pública no universitària, recordem, pactada amb els sindicats AMPA i CESIF. Tot i això, l'acord no compta amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals que mantenen obert el conflicte. L'anunci l'ha fet avui divendres el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Yorca, durant la visita que ha fet a una escola a Bressol de Polop, a Alacant. Yorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat. Però els sindicats també hem de recordar que no van subscriure, no tots els sindicats van subscriure esta pujada salarial. Este PB, Comissions Obreres, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i li han advertit a la Generalitat que podrien reactivar aquestes mobilitzacions i també la vaga educativa. De fet, ja n'hi ha convocada una manifestació el proper 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures. També en clau educativa, la falta de climatització a les aules o als patis dels centres és la primera de les denúncies que ha fet la comunitat educativa per a este inici de curs, que serà el proper dimecres dia 9. Uh-huh. Este mateix matí, els docents d'Alacant, que ja estan en els centres i estan planificant el curs, han mesurat temperatures de 33 graus en un col·legi. Sumat a la calor que tinguem avui en dia, pues la veritat és que és prou insostenible el poder estar treballant. Parlarem també d'agricultura, perquè Agroseguro estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats en el cultiu del quequí per aquest esclafit tèrmic del passat 20 d'agost. Pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar a unes 2.400 hectàrees, la seva majoria de la comarca de la Ribera, amb importants danys en la producció. I la Generalitat assegura tindre en marxa 150 milions d'euros també d'ajudes per al Camp Valencià. El conseller d'Agricultura el que ha fet és mantindre esta matí una trobada de treball amb les principals organitzacions agràries valencianes. Elles defensen que aquestes ajudes públiques naixen de la pròpia pressió que han fet els llauradors. I un últim apunt agrari és que la Generalitat ha traslladat al sector arrosser els detalls del dispositiu de la campanya de gestió de la palla de l'arròs, dispositiu que comença amb la sega, que ja està arrencant estos dies, i que enguany avança al 16 de setembre el període de crema. Pendents també d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera, en el que està participant el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, es va votar el nou model de finançament autonòmic, que ja ha avançat que van a votar en contra. Ha decidit assistir a participar en este Consell, però diu que és una proposta unilateral del govern pactada només amb Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Doncs aquestes són algunes de les notícies en esta jornada de divendres 4 de setembre. Aquesta vesprada, ja saben, a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez, ampliem tot més. Gràcies, companya, i bon cap de setmana.
1: Igualment, bon cap de setmana a tots.
0: Gràcies.

0: Les 2:35 minuts en estos moments, així a Comunitat Valenciana en la Onda, obrim les portes del Rebost. I els deia jo, avui no parlem de gastronomia, de receptes com a tal, sinó que parlem d'un producte, com puga ser el vi, a través del qual, si ens sentem amb una bona copa, amb amics, o a més fem alguna cosa més, com pintar o com gaudir de l'experiència, doncs es converteix en tot un moment que hem de gaudir, no? Doncs hem conegut un grup obert d'amants del vi i entusiastes de les xarxes socials per a la qual col·labora la nostra convidada d'avui. El projecte es diu Wine and Tweets i parlem amb Meritxell López. Meritxell, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com naix la idea de crear, bé, perquè per a que sàpiguen els oients, Wine and Tweets és un

0: blog en el que ens mostreu moltes coses, plans, notícies, coses interessants. Com naixi i quant de temps fa?
1: Pues ja té alguns anyets, va començar aquest projecte en 2012 d'una forma molt casual, com ocorreixen moltes coses a la vida, i ha anat creixent, ha anat caminant per camins diferents i fins ara que estem ací, i tot és una alegria poder estar amb vosaltres avui.
0: Clar que sí, per a donar-vos un poc a conèixer més, perquè si entrem i un poc tantegem què trobem en Wine and Twitch, vosaltres parleu d'eixe coneixement del vi, de com hi ha reptes, no?, a l'hora de maridar. Què ens proposeu en este contingut?
1: Hi ha un poquet de tot, és com si fos el rebost d'una casa.
0: Ah, mira.
1: Hi ha un poquet de tot, sí. Perquè, per una banda, sí que és veritat que parlem de curiositats del món del vi, de maridatges, també fem tast de vi en alguns llocs, i per altra banda també ens interessava molt el que era la difusió a través de les xarxes socials. Mm-hmm. El nom de Wine and Twitch naix perquè en un començament la idea era fixar-nos en una red social, en una xarxa social com és Twitter, mm-hmm. que és l'actual X, però això ha anat canviant i segurament pues, també farem un canvi nosaltres de nom i anirem a algo així com vino mejor, una cosa així perquè per no estar sales i en una xarxa social, vull dir que no dependre exclusivament de X, l'actual X, el que anterior era en Twitter, perquè van a ser, el dic com van a ser, va ser un establiment hoteler que volia tindre més seguidors en Twitter. En aquell moment, en el 2012, van fer un tast de vi en un tema de aromes del vi i per aconseguir a través d'eixa xarxa social més seguidors, més followers per a l'establiment. Uh-huh. I per això va començar aquí la següent en Twitch, i quan vam acabar eixe event, que no tenia ni nom encara, mos va dir la gent assistent, però quan és el pròxim? Aleshores, aleshores ja van crear el Wine and Twitch, però que va ser algo molt, molt casual, va ser per ajudar a un amic i d'ahir va eixir tot.
0: En definitiva, el que hem pogut veure, no sé si hi ha algun esdeveniment proper, però el que hem vist que recentment ha tingut lloc és eixe moment de compartir una copa de vi amb amics i poder pintar, no? Com són eixos events que compartiu també i que els doneu difusió?
1: De fet, aquest event serà pròximament en Alacant, en un espai que es diu Universo Artístico. Uh-huh. Anna King és la directora d'aquest espai, i el que farem serà, ella va preparar un vi per a que estigui ja per a poder pintar, i altres vins. O sigui, tindrem com tres vins, normalment són vins rojos, tintos, perquè si no el color no es queda per el vi blanc o el vi rosat, al final desapareixeria, i anem a crear. No fa falta ni saber pintar ni res, el que volem és deixar-se un poc dur per el moment i passar-ho bé, no? Farem un aperitiu, també tindrem vi per a beure, no se l'espera pintar. Uh-huh. I això és un poc la iniciativa, és el proper dia 26 de setembre en Alacant.
0: I com ens podem apuntar, ja que estem, si ens va bé i ens agrada la iniciativa, com ens apuntem?
1: Doncs mireu, tireu una ullada al blog perquè ahí posem el telèfon i demés i l'adreça i tot, val? Per a que podeu vindre si vos apetís, perquè de veritat que ho passarem bé.
0: Esta, Meritxell, seria com la primera més pròxima, no? Però entenc que aneu compartint-ne moltes més, de cara a octubre, novembre...
1: Sí,
0: o...
1: uh-huh. Sí, fem alguna sortida a Celler Xicotets.
0: Ah, que guai.
1: Sí, això també ho fem. També fem de tant en tant tast en restaurants o en algun espai en pla vinoteca, també pues, per a apropar els vins. Normalment, a mi m'agrada molt treballar en el vi de la Comunitat Valenciana, de forma especial en els vins d'Alacant, per la proximitat i perquè estem a Alacant, i donar a conèixer també no només les empreses més grans, que també no les cooperatives i el valor de la cooperativa, com està treballant durant molts anys i com ha sabut un poc innovar i ressorgir, i vendre aquests vins en botellats, passar de la venda del vi a graner al vi embotellat. I però també es fixem molt en xicotets projectes que potser ni siquiera estan dins de la DEO d'Alacant, però que també mereixen ser coneguts. Aleshores, pues, o fem una visita allí mateix, o fem algun tas i es posem en valor. A voltes treballem a la Universitat d'Alacant també, uh-huh. fent alguna activitat. N'hi ha pendent alguna per al final d'este any, o començament del 27, en la Vila Museu, en la seva universitària de la Vila. Uh-huh. No sé, n'hi ha moltes cosetes que estan ahí pendents, algunes per a confirmar, altres per anar profunditzant i tancant, però que sempre tenim alguna cosa pensada i normalment la idea sempre és que la vida en vi és millor.
0: Sí.
1: I qualsevol cosa es pot

0: validarem bé, hem maridat exposicions d'art, hem maridat, no sé, instal·lacions, o sigui, moltes coses.
1: Música, no? Vec per ací, inclús.
0: Música, també, sí.
1: Amb xocolate.
0: Moltes coses,
1: sí, sí, sí.
0: Amb xocolate, que va estar estupendo.
1: Molts esdeveniments, totalment, molts esdeveniments que

0: Sí, pues el Vidal Alcante, el fondillón, es una joya de la analogía. No es conegut, a lo millor, tot el que hauria de ser conegut, no? És un vi que ja estava en totes les corts reials europeus des del segle XV, un vi que es nombra en la literatura universal pels grans escriptors, un vi que era reconstituent, desinfectant, i va estar en totes les travessies en l'Atlàntic i les voltes al món, no? Era un vi que, per exemple, en el Conde de Montecristo, d'Alejandro Dumas, ja pregunta, el conde diu, ¿queréis tomar alguna cosa, un vaso de Jerez, de Oporto, d'Alicante? O sigui, està al nivell dels vis nobles de Europa, no? Uh-huh. I ell contesta d'Alicante, quan nosaltres trobem el vino d'Alicante en les obres de la literatura universal, està parlant del fondillón. No està parlant de qualsevol vi, parla del fondillón. El fondillón tenia, era el vi d'Alacant. I així ja era conegut en totes les corts europeus. Aleshores, este vi tenia un recipient, o durant molts anys ha dormit, s'ha fet la criança en un recipient que tenia molt a veure en una mesura que era la càntara. La càntara del Regne de València era l'equivalent a 11,55 litres. Aleshores, aquests 11,55 litres, 150 càntares, feia el tamany o la capacitat del tonell monovero, tonell d'Alicantí, que és de 1732 amb 5 litres de vi. Aleshores, està relacionat estos tonelles, que a més es feien en roble americà, perquè venien el roble americà, arribava al port d'Alacant, i també hi havia tota una indústria artesana de tonelers.
1: Tot el que hi ha darrere, sí.
0: Hi ha tota una història d'ensamblatge, com si digueren, no? I que moltes vegades, quan que això ens agrada molt en Guarantuis contar, no? Perquè moltes vegades es fem una copeta de vi i no sabem el que hi ha darrere, i n'hi ha molta història, no? I en el cas del fondillón, quan parles en enòlegs o en sumillers de tot el món, és que és una referència, perquè és algo màgic. O sigui, si en contra d'estar al millor en la Comunitat Valenciana, el fondillón estarà en altra part del món, això seria paraules majors, saps el que vull dir?
1: Sí.
0: I m'agrada molt sempre citar Azorín, l'escriptor Azorín, que també era monover, una nota de cata molt especial, perquè ell parlava del fondillón com ese vino centenario que és dulce sin empalago por su densidad, empaña el cristal y huele a vieja caoba. O sigui, jo pensé que és una descripció preciosa del fondillón, no? I no sé què més vols que el conte.
1: No, estava pensant que sou un gran descobriment, que tenim moltíssimes coses que ens queden per aprendre, però que ha estat tot un plaer poder descobrir-nos una miqueta més, sobretot insistint en el que dèiem, no, Maritxell, que tot en vi és molt millor, i ens ha cridat molt l'atenció poder, el que deia, no, descobrir-vos i veure el que feu, sí, i tot el que està per vendre.
0: Parlarem dels noms que tenen els aros que d'aquest tonell monovero tenen nom propi, i tenen a veure el València, no? El testa, coleto, corbatero, panxa i panxut. I són coses de la nostra cultura, o sigui, que el vi està lligat al nostre patrimoni, inclús en les paraules. Sí. No?
1: I coses que moltes vegades desconeixem i gràcies
0: i
1: a vosaltres. Exacte, a través d'estos portals pues, ens apropem un poquet més a tot el que és més, un poquet més nostre, no? Maritxell López, moltíssimes gràcies per atendre'ns i anirem descobrint molt més amb tu, de segur, en pròximes ocasions.
0: Moltes gràcies a vosaltres i com vulgueu.
1: Adéu.
0: Adéu, una abraçada. Adéu.
1: Descobriment de la setmana, el Wine and Twitch, en aquest cas, amb aquest grup de col·laboradors que tenen, no? I que ho han posat en marxa amb tot el que té a veure amb el vi. Fixen se que avui, a més, quan són les 2:45, ens acostem una miqueta fins a Requena, perquè en aquesta època de l'any el camp viu un dels moments més importants del calendari, la verema, però hi ha qui decideix fer-la d'una manera un poc diferent. És el cas de Pago de Tarsis, que aposta un any més per la verema nocturna, una pràctica que permet aprofitar les hores de menys calor per a recollir el raïm en unes condicions especialment favorables. Com veuen, no deixem el vi de costat, que a la Comunitat Valenciana en tenim molt i molt bo, vi cava i molt més, així que ens n'anem fins a Onda Cero Requena. Dani Rodrigo, com esteu?
2: Molt bona vesprada, Begoña. Sí, estem bé, però millor estarem aquesta nit a la verema nocturna. Vos compte. És que el celler Pago de Tarsis celebra aquest divendres, avui per la nit, la seua verema nocturna, una tradició que es manté des de l'any 2003 i que reuneix en cada temporada a la família fonadora, una quadrilla de veremadors i un reduït grup d'invitats. Es junten per a sopar i després de les 11 de la nit es van a veremar. La particularitat està precisament en l'hora. Quan cau la nit i baixen

0: Aquestes temperatures comença la recol·lecció manual del raïm. Pago de Tarsis està situat a prop de 800 metres d'altitud i compta amb 14 hectàrees de vinya ecològica. En aquestes condicions, durant la nit, les temperatures poden situar-se entre els 12 i els 15 graus davant dels 28, 30 o 35 graus que es poden assolir durant les hores centrals del dia. I aquesta diferència tèrmica no és una qüestió menor. Veremar amb el raïm a una temperatura més baixa ajuda a reduir l'oxidació i el risc de fermentació prematures des del moment en què es talla el raïm fins que arriba al celler. I en aquesta ocasió, a més, la protagonista serà la varietat Albariño, un raïm en què resulta especialment important conservar la frescor. Així ens contava Rebeca García, la cap de màrqueting de Pago de Tarsis, a Más de Uno Requena, com va arribar fins a Requena aquesta varietat que és autòctona del nord del país.
1: Se debe a un vínculo emocional, porque mi padre, Vicente García, que es fundador de la bodega, y inició su carrera profesional como enólogo en Galicia. Y fue allí donde conoció el Albariño, porque esto fue en los años 60, principios de los 60. En aquella época pues se desconocía bastante, y más en nuestra tierra. Y allí descubrió el Albariño, le flipó, y siempre tuvo en la cabeza plantar Albariño en Requena, en su tierra. Y lo consiguió hacer, pues, como te digo, hace unos 40 años, cuando empezó a proyectar su proyecto más personal, que fue Pago de Tarsis. Así que, en nuestro caso, existe Albariño gracias a esa conexión emocional con Galicia, de esa primera experiencia profesional para mi padre en los años 60, y es una de nuestras cuves más vendidas.
0: A més, el celler nomenarà Requena com a primer ambaixador de la seua verema nocturna, coincidint amb el reconeixement de la ciutat com a ciutat espanyola del vi 2026. I no és l'únic plan que tenim a la comarca aquest cap de setmana, perquè a Utiel comença la seua fira. Durant una setmana, música, gastronomia i vi es donen cita a la localitat, que presenta activitats tan interessants com el concurs de raïms, el ball del vermut, on hi haurà propostes gastronòmiques i música en directe, o el concert també de funambulista. Estimada Begoña, així a la comarca d'Utiel Requena tenim un cap de setmana replet d'activitats per a tots els públics.
2: Doncs ens encanten aquestes propostes de cara al cap de setmana, avui divendres, i un cap de setmana que tenim a la Comunitat Valenciana per a gaudir-lo. Clar que sí, company Dani, moltíssimes gràcies per esta primera incursió dels companys a Onda Cero Requena, i la primera de moltíssimes, perquè tot el que passe a la zona ens ho contaran així a Comunitat Valenciana en la Onda. Per cert, dos apunts més gastronòmics. Seguís la ruta gastronòmica del Caragol de l'Alcora, en aquest cas la seua gastronomia, en la que podem gaudir en 20 establiments que participen en la ruta gastronòmica del Caragol, que estarà fins al 6 de setembre, últim cap de setmana. I també la ruta de la tapa d'Alcossebre, que acaba també aquest cap de setmana. Ja saben, la tapa amb la consumició, per preus molt assequibles, amb 4 euros i de més, això, Alcossebre. I tot i és també en el Parc dels Eucaliptes per a la celebració de la quinta edició de Albir Wine Lover. Com veuen, no deixem el vi de costat, perquè en la quinta edició de l'Albir Wine Lover, que se celebra a partir d'aquesta vesprada i l'organitza l'Associació de Comerços i Empreses de l'Alfàs del Pi, obri les seues portes de 7 a 1 de la nit al Parc dels Eucaliptes de l'Albir, com ja saben, pues amb refresc, begudes, de manera que tenim propostes de música en directe, també diferents sortejos, en definitiva, tota una gran festa per a celebrar a la Comunitat Valenciana i a la nostra gastronomia. Fem una pausa i tornem de seguida.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En Conforama queremos que tu vuelta a casa sea muy fácil. Aprovecha nuestro 15% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 4 al 7 de septiembre. Conforama.
2: I més coses que els contem així a Comunitat Valenciana en la Onda avui divendres, i ja que el divendres que ve els avance farem un programa especial des de Montanejos i no tindrem l'habitual programació, doncs no podíem deixar de passar l'oportunitat de contar-los el que passarà precisament el cap de setmana que ve. I és que el projecte cultural La Vila Vella torna a omplir els carrers del casc antic de la Vila Joiosa. És una iniciativa

0: organitzada per l'Ajuntament, que amplia enguany a 3 dies les activitats i que es celebrarà 11, 12 i 13 de setembre. Anem a entrar en detall amb l'alcalde, amb Marcos Zaragoza. Marcos, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Amb ganes de descobrir esta nova edició, que són, deia jo, 3 dies i prop de 40 activitats. No sé, què es va trobar la gent quan s'apropa al casc històric de la Vila Joiosa de l'11 al 13 de setembre? Conta'ns.
1: Home, pues la veritat és que un ventall de cultura, de coses lúdiques, la veritat és que és un event, jo sempre dic, que està fet per el poble i des del poble, no? I la veritat és que, pues bueno, des d'actuacions teatrals, actuacions musicals, actuacions artístiques, balconades, actuacions d'arquitectes efímeres, actuacions pel carrer, hi ha una tirolina que cruza tot el riu, hi ha un globus que puja fins a 25 metres allà al costat de la platja, actuacions de violins, de bandes de música en els balcons, flash mobs, videomappings projectats en la muralla, gospel, òpera. Bueno, la veritat és que cada vegada en este projecte gent de la societat civil que apoya este projecte, que va néixer precisament d'aquesta societat civil i que l'Ajuntament no podia deixar de recolzar i de estar al costat de la gent que ho va crear.
0: Clar, deies, moltes d'aquestes activitats que podrem gaudir als diferents espais, no?, d'este casc antic de la Vila Joiosa, fins i tot jo crec que, alcalde, hi ha rincons de la Vila Vella que inclús els propis veïns desconeixen, no?, que mereix la pena descobrir a través, per exemple, de les grans apostes com el Festival Open House, no?, que permeteix entrar gratuïtament a 14 edificis i espais singulars.
1: Sí, la veritat és que, bueno, estem dins d'un pic, dins d'un bé d'interès cultural. El casc històric, que és un casc històric peculiar, dona a la vora de la mar. I, bueno, com tu bé dies, Begoña, hi ha gent del poble que no coneix certs racons de lo que és el casc històric. I, a més, pues, hi ha vivendes de particulars que tenir l'oportunitat de veure les reformes tan espectaculars que s'han portat a cap. Per tant, és una barreja de viure la vila històrica, el casc històric, la Vila Vella, d'una manera diferent, d'una manera on profundisses molt més que soles visitant els seus carrers.
0: Doncs de totes les activitats, una que m'ha semblat molt curiosa, alcalde, és aquest viatge en globus a 25 metres, és en el propi casc urbà, no?, i ens eleva fins que puguem veure, pues, tota la vila i tota la platja inclús, no? És de les més curioses, sí, d'esta temporada, podem dir.
1: Sí, ja és el segon any que ho fem. Este any farem 2 dies de globus, perquè l'any passat va ser una activitat molt demandada, que es va acabar en seguida. I, bueno, la veritat és que sí que és espectacular pujar. Jo no encara he pujat.
0: Hi haurà que atrevir-se.
1: Hauré de tenir l'oportunitat de fer-ho aquest any. Però, bueno, sí que és que és de veres que és una activitat espectacular, perquè veus el casc històric des d'una altra perspectiva. I, bueno, tens l'oportunitat també d'estar a la vora de la mar, pues, de veure tota la platja i tot el mar, no? També tenim la tirolina, que creuen el riu de banda a banda. És una activitat també molt xula, que tampoc ha pujat. I per lo tant, bueno, hi ha activitats, pues això, lúdiques, patxiquets, tenim contacontes, tenim tallers de cuina per a xiquets, taller de manualitats. Tenim un ventall, com parlàvem, d'una activitat prou interessant.
0: Per a tots els públics, vaja, que tenim la Vila Vella, bueno, el cap de setmana que ve, com dèiem, de l'11 al 13 de setembre, a la Vila Joiosa, amb totes aquestes activitats que poden consultar al web de l'Ajuntament o a les xarxes socials.

0: minutets queden per acomiadar-nos, no sense abans fer l'última connexió, perquè avui la nostra companya Marta Fullera ens acosta un influencer un tant especial, no Marta?
1: Doncs sí, Begoña, anem a parlar d'un influencer una mica especial, perquè estem acostumades a sentir parlar d'influencers de moda, de viatges, de gastronomia, de maquillatge, i després està el convidat que he tingut avui al programa, que ha aconseguit que milers i milers de persones es queden mirant un vídeo sobre com canviar la cinta d'una persiana, utilitzar un trepant o descobrir per a què serveix aquest aparell que portem tota la vida veient en una ferreteria. Ell és Toño Escrits, encara que probablement molts dels nostres oients ja el coneguen com el Ferretero Escrits. Té 300.000 seguidors i ho ha aconseguit en apenes any i mig de temps. Fins i tot ha anat a Televisió Espanyola, a un programa de televisió, així que està portant el nom de Castelló també per tot arreu. Ell comença esta iniciativa per donar promoció a la seva ferreteria de tota la vida i resulta que ha posat en valor el comerç local.
2: El futuro pues sigue siendo ferretero, yo mi ferretería y seguir haciendo vídeos y ya veremos.
1: Y poner un poquito en valor los oficios de siempre.
2: Los oficios de siempre hay que ponernos en valor al 100%, porque la gente no sabe lo importante que son. Y no sabe lo importante que son las tiendas de un barrio, porque cuando desaparecen las tiendas, los barrios están muertos. Entonces, desde aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento a que la gente dé importancia a poder ir debajo de su casa a comprar algo.
1: Com reparar una mosquitera, un grifo que goteja, ell ho té clar i ens ho ensenya de forma, de més, molt divertida a les xarxes socials, que també, com veiem, Begoña, poden servir per a coses molt positives.
0: I tant que sí, són els influencers o creadors de contingut als quals sí mereix la pena seguir i impulsar. Doncs fiquem-li, exactament, anem a ficar-li música a esta despedida. Ens acomiadem amb La Fúmiga. Per què? Doncs perquè estan en la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Demà actuaran a Elda. Entrada lliure, ahir va ser Picassent amb un total èxit. A l'octubre estaran a Barcelona 16, 17 i 18 amb tot venut, i el 30 i 31 es acomiadaran ja definitivament al Roig Arena. Així que a Meig amb La Fúmiga els diguem fins el dilluns, que tinguen molt bona vesprada, molt bon cap de setmana i ens tornem a escoltar prompte. Adeu!

0: larga.
1: Tenía un toque, un cierto toque gamberro.
2: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
0: El ayuntamiento era muy suyo.
1: Ese modelo deslumbraba.
3: Afloraron cuestiones, pues, bastante inquietantes, ¿no?
4: Era una forma de hacer política muy soberbia.
5: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
6: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, el domingo a las 9:30 de la noche, en La Sexta. Un pedazo de cadena.
7: Soy Mar Márquez. En una carrera, tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
8: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
9: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
10: L'estiu en la Comunitat Valenciana és sinònim de sol i platja. No obstant, sobretot en els últims anys, també sinònim de temperatures perillosament elevades, arribant a superar els 40 graus en algunes zones. L'exposició a elevades temperatures pot provocar una resposta insuficient en el sistema termorregulador humà, alterant funcions vitals si el cos no aconsegueix compensar les variacions de temperatura corporal. Això és especialment perillós per persones amb malalties cròniques, que estan passant per certs tractaments mèdics o amb discapacitats que limiten la seva autonomia. Calambres, deshidratació, insolació i cops de calor són alguns dels problemes de salut que pot provocar el calor extrem, afectant més als més majors i menors. Un individu sa pot tolerar una variació de temperatura interna d'aproximadament 3 graus sense patir alteracions físiques o mentals importants. No obstant, a partir dels 37 graus, el cos inicia una reacció de defensa. Però què és el primer que comencem a notar? Febre, sudoració, pols i respiració accelerada, nàusees, vòmits, mal de cap, confusió, problemes a l'hora de parlar, pell enrogida i, en casos extrems, desmais o convulsions. Si alguna vegada ens encontrem en algun d'aquests casos, és fonamental actuar immediatament. Com? Doncs portant a l'afectat a un lloc fresc, aplicar fred amb tovalloles humides o aigua i, sobretot, oferir-li aigua o begudes isotòniques. En el cas contrari, és molt important evitar begudes alcohòliques o amb cafeïna i, si l'afectat no reacciona, no devem dubtar en cridar a emergències i, en cas d'inconsciència, realitzar les maniobres de reanimació pulmonar. Però com en qualsevol situació sempre és millor previndre que curar, es recomana, especialment en els mesos d'estiu, beure aigua freqüentment, inclús sense set, evitar begudes alcohòliques amb cafeïna o molt endolçades, prendre especial atenció als bebès, als xiquets, embarassades, majors i persones amb malalties cròniques, romandre en llocs frescos o aclimatats, reduir l'activitat física i evitar a l'aire lliure en les hores centrals del dia, roba lleugera i mai, mai deixar a ningú en un vehicle estacionat i tancat. Davant símptomes persistents, consultar al personal sanitari, mantindre les medicines en un lloc fresc i fer menjades lleugeres i fresques. La prevenció no sols és necessària durant els mesos d'estiu, durant tot l'any cal mantindre un estil de vida saludable, perquè l'estiu és per disfrutar-lo i més en la nostra terra.
9: Onda Cero Valencia,

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Generalitat farà coincidir la tornada a escola de la setmana que ve amb l'aprovació de la pujada salarial per al professorat valencià. Però, no obstant això, el bloc sindical majoritari de l'ensenyament segueix amenaçant amb noves protestes. Han mesurat en les últimes hores a col·legis d'Alacant 33 graus a l'interior de les aules. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I hem de parlar també de finançament. És divendres de vesprada, ho sabem, però és que el govern central ha aconseguit aprovar finalment avui el nou model de finançament autonòmic que ens afectarà igualment a nosaltres, tot i haver votat en contra la Generalitat. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat, ho mencionàvem en titulars, la Generalitat aprovarà la setmana que ve la primera pujada salarial per al professorat valencià. Amparo Piqueres.
2: L'anunci l'ha fet aquest divendres el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durant una visita a una escola bressol de Polop. A Alacant, Llorca ha assegurat que els compromisos adquirits pel govern valencià amb els docents seran una realitat.
3: Que cuando hay voluntad de diálogo, que cuando hay voluntad de mejorar las cosas, tienen un gobierno de la Generalitat comprometido a hacerlo. Porque entendíamos una de sus peticiones, que había que mejorar sus condiciones económicas, que no estábamos en la media nacional. Y como se tenía razón en ese tema, cumplimos nuestro compromiso y dejamos a los docentes de la Comunidad Valenciana por encima de la media nacional.
2: Els sindicats que no van subscriure la pujada salarial, STPB, Comissions Obreres i UGT, consideren insuficients les mesures plantejades per la Generalitat i han advertit que podrien reactivar les mobilitzacions i la vaga educativa suspesa el mes de juny passat. Marc Candela, d'STPB, i Txelo Baix, de Comissions Obreres.
4: Sorprèn que encara estiga per aprovar quan es va dir que s'aplicaria en setembre. Queda lluny encara del que és la recuperació del poder adquisitiu perdut pel professorat durant aquests anys.
5: És insuficient i per això no el vàrem signar, que l'anunci que fa el president Pérez Llorca no és més que recordar el que ja s'havia acordat i que ha de fer els tràmits corresponents.
2: STPB, Comissions Obreres i UGT han convocat noves manifestacions per al 12 de setembre i mantenen la porta oberta a noves mesures de pressió si no es produeixen avanços en les seues reivindicacions.
1: Mencionàvem dimarts que era 1 de setembre, ho recordareu, mencionàvem que el professorat havia tornat aquest dia a la feina per a acabar de preparar el nou curs. Doncs bé, en estos 4 dies que duen de treball, professors i professores d'Alacant han arribat a mesurar temperatures de 33 graus, 33, això, dins les aules. Juan Carlos Fresneda.
6: Es el dato que ha denunciado el concejal socialista Emilio Ruiz después de visitar algunos centros esta mañana en los que, a falta de 2 días para el inicio del curso, no se han creado los refugios climáticos prometidos y tampoco se han climatizado las aulas.
7: Hemos visto termómetros ahora de 33 grados ahora mismo en una planta superior en un colegio. Anuncios vacíos tanto del presidente de la Generalitat como del propio alcalde. O sea, no sabe cuáles son las necesidades de los colegios.
6: Según Ruiz, además, se da la circunstancia de que algunos centros no cuentan con la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para poder llegar a instalar el aire acondicionado.
1: La Generalitat ha tornat avui a dir que no al nou model de finançament autonòmic que proposa el govern central i que avui, això sí, ha sigut finalment aprovat amb els vots a favor de Catalunya i de Canàries. Diu el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que no inclou les demandes específicament valencianes i critica que ha sigut configurat d'acord únicament a les peticions de Catalunya.
8: No se han aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades hemos presentado para mejorar el modelo. Pedro Sánchez abduce a sus ministros, porque el ministro de Hacienda, que fue consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, exigía, gobernando Pedro Sánchez, un fondo de nivelación transitorio mientras se aprobase un nuevo modelo. Desde que es ministro de Hacienda no ha vuelto a hablar de ese fondo de nivelación transitorio.
1: I més números, els d'Agrosegura, que estima en 17 milions d'euros les indemnitzacions pels danys ocasionats al cultiu de caqui per l'esclafit tèrmic del passat 20 d'agost a la Ribera. Pedra i vents de fins a 150 km per hora que van afectar unes 2.400 hectàrees amb importants danys a la producció. Núria Moreno.
9: En pocs minuts van quedar arrasats molts camps, segons Luis Navasquillo, president de la cooperativa Rivercamp i agricultor.
10: Nosaltres esperem que no hagi plegat al fons de l'arbre i puguem recuperar-los bé per a la pròxima campanya ja poder tindre altra vegada aquesta producció que ens permetrà pues, seguir tirant avant en este cultiu. El seguro és una ferramenta imprescindible per a nosaltres, perquè no sols este any, sinó a 3 anys hem tingut també 3 episodis i si no fos per el seguro agrari que està responent, pues no podríem tirar avant.
9: En una visita a Guadassuar, un dels municipis amb la producció més afectada, Sergio de Andrés, director general d'Agroseguro, ha avançat que han començat a fer ja les taxacions.
11: Estamos ya pues con más de 20 peritos desplegados en la zona haciendo las tasaciones. Esperamos que en apenas dos semanas estén acabadas todas las peritaciones, porque pues todo el trabajo de un año pues en apenas unos minutos se ve sacrificado.
9: Des d'Agroseguro han destacat l'elevada implantació de l'assegurança de caqui en la comunitat, situada en torn del 80% de la producció.
1: Volem sopar a la fresca. És l'eslògan d'un sopar a la fresca, una tradició molt arrelada ací a casa nostra, un sopar a la fresca que serà popular i multitudinari, convocat per a demà dissabte a la platja de la Malvarrosa de València, però que serà més que un sopar a la fresca, serà una cosa així com un acte de protesta. Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar. Daniel, bona vesprada.
12: Bona vesprada, com esteu?
1: ¿Por qué este sopar a la fresca tan concreto, podríamos decir, Daniel?
12: Bueno, sopar a la fresca es lo que siempre han fet, ¿no? O sea, en els pobles, els nostres pobles en Castelló, en València, en Alacant, és molt típic, ¿no? I en València capital, en el Cabanyal, en el Canyamelar, en la Malvarrosa, ara és molt típic eixir no solament a la porta de ta casa, sinó anar-te en la caïra i en la taula a fer un soparet a la fresca al costat del mar, no, al passeig marítim. I lo que anem a fer demà no és una altra cosa que això. El que passa és que convidem a que tota la ciutat, tota la ciutadania vinga, perquè al principi d'agost pareixia ser que molestaven un poquet, que estorbaven els turistes. I n'hi hagué alguns hostelers que, clar, ara tenen un restaurant nou, està renovat, i no els pareixia que era, bueno, que els veïns i veïnes que estaven sopant a la fresca, que no donaven mala imatge o que no donaven bona imatge al turisme. I clar, això ha sigut pues una mobilització massiva de la gent de dir, no, espera un moment, perquè en els nostres barris tenim els turistes i els explotadors turístics que estan depredant els solars, els edificis, els baixos turístics, i ara mos estan dient que també hem de retirar-nos o acotar-nos en la platja, en el passeig, i hem dit que no, ens hem convollat, i totes i tots pues anirem a fer el que fem sempre, sopar a la fresca. No és ni una protesta, no està ni convocat, no tenim permís, perquè nosaltres sempre hem anat a la sopar a la fresca sense permís. Anirem a sopar a la fresca i qui vulga, que vinga.
1: Un debat molt interessant, Daniel, i feies menció, per a donar una miqueta de context, aquest estiu es va viralitzar en xarxes un extracte dels informatius d'Apunt, al qual un hostaler de la Malvarrosa venia a dir que això del sopar a la fresca és competència deslleial, que potser podríem entendre-ho, i que sobretot el que ja no s'entén és que, segons ell, dona mala imatge als visitants. Què podem respondre-li a ell, Daniel?
12: Que les nostres vides no fan competència a ningú. Les nostres vides són les nostres vides. La nostra identitat i la nostra tradició és un nosaltres. I, a més, nosaltres diem als hostalers del passeig marítim, a tots, unim-nos, perquè el que necessitem és un passeig marítim rehabilitat, renovat, per a que tinga els millors serveis també per a la gent que sopa a la fresca. No solament un nou bon restaurant, sinó també serveis públics per a que no tinguin que utilitzar els dels bars o llocs on estar millor, que volem un passeig marítim que tinga en compte no solament els restaurants, els turistes, però que sobretot tinga en compte els veïns i veïnes i el nostre sopar a la fresca.
1: Aprofitem que tenim al telèfon, Daniel, per a preguntar-te quin escenari teniu ara mateix ahir al vostre barri, al Cabanyal Canyamelar. Parlem d'este barri de València, però que seria una situació perfectament extrapolable als barris.

0: barris més turistificats d'Alacant o de Castelló de la Plana. En quin punt vos trobeu ahir, el Cabanyal Canyamelar, pel que fa a la vostra vida diària, les vostres rutines, el vostre barri?
1: Pues nosaltres hem passat ara a una situació que se va convertir en molt dificultosa, perquè el problema que tenim al nostre barri, als nostres carrers, són els apartaments turístics, les vivendes d'ús turístic, els solars i els baixos turístics que se posen, diguem-ne, hotels, que no són hotels perquè són més apartaments turístics, i que competeixen els habitants i els habitants de la ciutat i els fills i filles del Cabanyal i el Canyamelar, que no poden independitzar-se i no poden viure al Cabanyal. I nosaltres estem demanant també un canvi de model de turisme en el barri, perquè el que està passant és que cada dia s'obrin més apartaments i més hotels legals i il·legals.
0: Però on passaria aquest model, aquest canvi de model, Daniel, des del punt de vista de l'associació de veïns?
1: Bon, des del nostre punt de vista, el tancament dels apartaments turístics que estiguen entre el veïnat, i que, a més, el que hem de fer és intentar que almenys les persones que venen paguen una taxa turística. És inconcebible, des del nostre punt de vista, que els autobusos estiguen plens per a la gent d'ací, que els tramvies estiguen plens i la gent major no puga agafar-los, mentre els turistes col·lapsen els serveis públics de la ciutat. A més, després d'agost, que mos han posat una tassa de basures nova, és increïble lo bruta que està la ciutat, lo bruta que està el Cabanyal i el Canyamelar, perquè està tot ple d'apartaments turístics que no saben ni tirar el fem.
0: Daniel Adell és el president de l'Associació de Veïns del Cabanyal Canyamelar a València. Gràcies, Daniel, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. I, bueno, vos esperem demà, eh? Demà a les 9.
0: El xiquet ferit a Alzira segueix ingressat i evoluciona favorablement a l'Hospital La Fe de València després d'aquest tràgic accident a la casella on va morir la seva germana d'11 anys quan els va caure al damunt un pilar en unes instal·lacions d'un motor de rec. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
2: Els menors, fills del celador suplent de la Societat de Recs de la Casella, es trobaven en una hamaca subjecta al porxe de la casa quan l'estructura va cedir. El SAMU va reanimar la xiqueta, però va morir posteriorment a l'Hospital de la Ribera. La policia científica investiga les causes de l'accident, mentre l'Ajuntament d'Alzira ha traslladat les seues condolències a la família.
0: Un jove ha resultat ferit per arma blanca després de ser apunyalat per un altre home a Patraix, al barri valencià de Patraix. Va ser un testimoni de l'apunyalament qui va avisar a l'112. Diverses patrulles de la Policia Nacional van acudir fins allí, fins a la zona, i van auxiliar la víctima. L'autor dels fets va abandonar el lloc i no es coneixen de moment dades de la seva autoria ni del mòbil de l'agressió, per la qual cosa la policia ha obert ja una investigació al respecte. La Guàrdia Civil ha detingut 14 persones en desmantellar una suposada organització criminal que, pel que sembla, es dedicava a vendre droga en un edifici de vivendes, en este cas de Torre Vella. I acabem, també en clau de crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut en les últimes hores a l'aeroport d'Alacant Elx un home fugitiu dels Països Baixos que va ser condemnat allí per temptativa d'homicidi a 4 anys de presó, dels quals li queden per complir prop de 2 d'aixòs 4 anys de presó. Anem ja amb els esports. I una temporada radiofònica més, els esports dels divendres ens els du Sergi López. Què tal, Sergi?
3: Què tal? Bona vesprada.
0: Per on tenim de cara al cap de setmana? Què és el que tenim de menú esportiu valencià?
3: Bueno, jo crec que toca deixar de banda ja el tancament del mercat en clau UEFA València, llevant amb les rodes de premsa de Ron Gurley i també amb la roda de premsa de Víctor Rodas. Avui, per cert, ha sigut presentat TJ Shorts en València Bàsquet, l'home franquícia en guany del conjunt taronja. Però este cap de setmana arriba una nova jornada de Lliga on el partit en la capital del Túria, sense cap dubte, serà el d'este diumenge entre el València i el Barça. Com arriba el València? Víctor Lluc, bona vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Una última hora que passa per l'entrenament aquest matí a la ciutat esportiva, amb l'absència un dia més de Luis Rioja, que és seriós dubte per al partit del diumenge. Queda únicament la sessió d'entrenament de demà de matí i les proves de Corberan de cara a aquest partit, que podria passar per mantindre la defensa de 5 centrals. En aquest cas seria Arnau, un dels centrals, amb Mafeo jugant d'extrem, i al centre del camp jugaria Pepelu, junt a Uglinic i Javi Guerra, i Dalto Farien Sato i Danjuma, que seria una altra de les novetats a la davantera.
3: Gràcies, Víctor. El Llevant, recordem, juga diumenge també a les 6:30. Ho fa davant el Màlaga, fora de casa. El que s'estrena en guany a l'Estadi de la Ceràmica com a local és el Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
5: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Pues serà demà a partir de les 9 de la nit en el primer partit de la temporada com a local del Villarreal i en el que serà també la estrena de Íñigo Pérez davant de la seva afició. La única baixa confirmada, la de Juan Foyth, el futbolista, esperarà que es partit per molèsties musculars. Ha dit el tècnic del Villarreal que no es tracta d'una lesió greu i haurà que veure si està en condicions de poder viatjar el proper dimarts a Alemanya.
3: Gràcies, Víctor. En clau il·licitana, pendents de que l'equip puga cometre un nou fitxatge, en este cas haurà d'anar al mercat d'agents lliures, futbolistes sense contracte. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buenas tardes. El Elche no descarta fichar un futbolista del mercado de agentes libres, pero solo si aparece una opción que mejore lo que ya hay, principalmente en la delantera, donde anda más corto de efectivos el técnico argentino Martín Anselmi. El director general del Elche, Pedro Chinoca, ha negado, eso sí, contactos con el entorno de Mauro Icardi.
3: Gràcies, Felipe. I per on passa l'última hora a la capital, a la cantina? David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Busca el Hércules este fin de semana su primera victoria de la temporada. Recibe de nuevo en el Rico Pérez al Atlético madrileño. Un Beto Compain que va a tener tres bajas para afrontar el choque frente al filial rojiblanco, como es el caso de Alberto Toril, de Isaac Oben, y tampoco va a estar Oriol Soldevila. Ha confirmado Beto que el catalán va a estar de 3 a 4 semanas en el dique seco.
3: Gràcies, David. I un apunt de vela perquè els catamarans F50 de la SALGP ja són una realitat en àudies del camp de regates de València. Ja saps que este cap de setmana podem disfrutar dels que són considerats els Fórmula 1 de la mar a la capital del Túria, on plintixe camp de regates que és sensacional el que tenim així a València.
0: Sí, sí, m'ho has llevat de la boca. Diuen que és la Fórmula 1 de la mar.
3: Sí, sí, són uns catamarans que van sobre la quilla per damunt de les oles, pràcticament considerant volant per damunt de la mar i alcancen unes velocitats increïbles. És un autèntic espectacle del que anem a poder disfrutar este cap de setmana aquí en València.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Sergi.
3: Gràcies, adeu.
0: I calor per al cap de setmana, calor per al cap de setmana, previsió de l'oratge, Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
8: De fet, tenim avís groc a Alacant i Castelló i taronja a València avui i demà des de les 13 a les 20 hores per temperatures màximes significativament altes en àrees d'interior i prelitoral. Marta Ferri, d'AEMET.
9: Estamos en un pico de temperaturas muy altas, que eso sí que se ha destacado, se han puesto avisos, temperaturas elevadas, muy elevadas para la época en la que estamos, que es septiembre ya. Se notará un poco menos en el litoral por las brisas y volvemos un poco a esa sensación de bochorno que hemos tenido este verano. No vamos a tener los 26-27 grados que teníamos en julio de mínimas, pero 24-25 sí. Para el mes de septiembre son muy elevados.
8: Las temperaturas cálidas se mantendrán durante toda la primera quincena de septiembre, en la cual no se esperen precipitaciones.
0: Així està la Comunitat Valenciana a 4 de setembre de 2026. Continua així a la ràdio a Onda Cero, la brújula en directe amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Onda Cero Valencia.
12: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
13: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
14: Venga, dime.
13: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
15: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
16: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes.
12: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
0: Tu dedo lleva 10 minutos haciendo scroll. Arriba, arriba, arriba, arriba. Para aquí. La actualidad, la última hora y todo lo que pasa en Valencia ahora también está en Instagram.
17: Sigue a Onda Cero Valencia, ya que haces scroll, que valga la pena.
18: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
19: Ay, no escuches eso último.
11: ¿Lo siento?
14: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
11: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres.

0: Si obri foc demà, el Villarreal davant del Deportivo de la Coruña, i el diumenge tenim el pla fort de la fornada de la jornada. Al cap de setmana mi se duel entre el València i l'actual campió, el Futbol Club Barcelona. Així que anem ja a cadascuna de les emissores d'Onda Cero per tal de conèixer la última hora dels nostres equips de cara a l'imminent cap de setmana. Arranquem a Onda Cero València des de la capital del Túria amb la última hora del València i del Llevant. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Entrem aquest cap de setmana amb un apassionant València-Barça diumenge a partir de les 4 i quart de la vesprada al Camp de Mestalla, però és un partit que arranca amb un ambient un poc enrarit perquè hi ha protestes abans del partit. Avui ha fet un comunicat l'Associació Libertat València dient i animant a la gent perquè proteste dins de l'estadi, però que les protestes vagin destinades únicament a la jotxa. I per una altra part, l'animació de l'estadi, la Curva Nord, ha dit que entrarà al camp a partir del minut de neu i que abans d'aquest minut estaran protestant fora, als voltants de l'estadi de Mestalla. A més, ambient es presenta el València en les baixes per a aquest partit ja conegut des de Sadik, que és l'última baixa, es va lesionar en el partit del passat cap de setmana davant el Deportivo de la Coruña, i amb la tornada de Mafeo. De fet, sembla que entrarà directament a l'11 inicial, en este cas de lateral dret, amb Jesús Vázquez a l'esquerra, i amb tres centrals que tornarien a ser, en este cas, Arnau Martínez, Tàrrega i Diakabí, amb Pepelu i Urinich al centre del camp, junta Javi Guerra, Sato, i la punta d'atac seria per a Dan Juma, deixant en la banqueta, en este cas, a Hugo Duro, que sí que va ser titular en el partit del passat cap de setmana davant el Deportivo de la Coruña. I pendents fins última hora de l'entrenament que serà demà de matí a la ciutat esportiva de Paterna de l'estat de Luis Rioja, que continua arrossegant molèsties al turnuell, va jugar davant el Depor, però no ha entrenat en tota la setmana amb l'equip. El Llevant també juga, en este cas ho farà a partir de les 6 i mitja el diumenge davant el Màlaga, i té Luis Castro tot el plantel disponible, únicament l'absència de Primo i també la de Xavi Grande, que s'ha conegut avui, que ha rescindit el contracte amb l'equip llevantinista i per tant queda lliure per poder fitxar a l'equip que considere. En bàsquet continua la pretemporada de València Bàsquet, recordem, ja en la presència dels jugadors internacionals, i este cap de setmana estarem pendents a València del món de la vela, perquè es donen cita els millors catamarans del món en el Sail GP, que disputaran este cap de setmana grans carreres a la Marina de València.
0: Gràcies, Víctor, per tota aquesta actualitat també a tot nivell esportiu en la capital del Túria. A Villarreal també tot preparat per a l'estrena en casa dels groguets, que encara no han pogut debutar al seu estadi esta temporada per les obres a la ceràmica, i que ho faran demà amb l'estrena d'Íñigo Pérez davant del seu públic i d'un equip a l'alça, com és aquest Deportivo de la Coruña, que està sent un, o ha sigut un dels grans animadors d'aquest mercat de fitxatges estival que acaba de tancar. Serà baixa per al partit de demà en el conjunt groguet Juan Foyth per molèsties musculars que va partir en l'últim duel davant del Deportivo l'Alavés, i s'esperen novetats a l'11 titular perquè els de la Plana arrenquen un calendari exigent amb l'arribada de la Champions. Cal recordar que el dimarts juguen a Dortmund davant del Borussia, i on disputaran fins 5 partits en els propers 15 dies. El tècnic navarrès, el jove Íñigo Pérez, destacava la il·lusió per guanyar ja davant del seu públic.
2: La localía o jugar de visitante, más allá de si es más fácil ganar en casa o puntuar fuera, ¿no?, que es algo que siempre se debate, creo que es importante ganar en casa porque puedes celebrar con tu afición y con tu gente, que creo que es una de las cosas más bonitas que puede tener un grupo, ¿no? Poder jugar bien, ganar, termina el partido, celebrar con tu gente en tu estadio, creo que es lo más bonito que tiene el equipo, y por eso siempre uno prefiere ganar en casa, ganar fuera, aunque hay que intentar ganar siempre en todos los campos. Creo que tiene que ver con términos de pasión, de emoción y de compartir.
0: Un Villarreal que de moment ha sumat únicament 2 punts dels 9 primers, 2 empats i 1 derrota per al conjunt de la Plana. El partit serà demà a partir de les 9 de la nit. Evidentment el podrem escoltar a la sintonia del Radio Estadio d'Onda Cero. Per la seva banda, i a segona divisió, el Castelló rebrà el diumenge la visita de l'Albacete, en el que es presenta com una bona oportunitat per a mantenir l'actual ratxa amb la que inicia la temporada el conjunt blanquinegre per tal de mantenir-se al capdavant de la taula classificatòria. Un partit en el que podríem veure cares noves com el colombià Orozco o l'italià Cecheri, i que van arribar a última hora del mercat. Tots són conscients de que no és més que el principi, però com destacava dels capitans Diego Barri, punts com aquests són els que van faltar la passada temporada per poder lluitar per a l'ascens directe.
3: Sí, desde luego somos conscientes que el inicio de temporada ha sido mucho mejor que el año pasado, ¿no? Y eso ya es una noticia muy positiva. Todos los puntos que nos dejamos ahí a principio de temporada, pues pueden ser luego los puntos que nos faltaron al final para estar más arriba y pelear por el ascenso directo. Entonces,
0: bueno, pues objectiu més que ambiciós el que esta temporada es marca el conjunt de la capital de la Plana. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx, on la possibilitat de buscar un futbolista que arribi més allà del mercat,